0: callar, no et deixarà mai més anar.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

podran esborrar el llarg i dur passat, tantes bales perdudes, tantes persones ferides, molts dels que lluitaran.

0: Solo quiero amor.
1: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. No pensava. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica pedres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant créixer. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivia.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Hi ha cançons que marquen un moment. A Ràdio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
3: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'Aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
7: Radio Pego, la veu del poble.
3: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.

Stop alarm. Give us a reading on the 1202 program alarm.

0: pedarro, va.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 NFM. Sintonitza'ns.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
3: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascleta nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exiamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Algo pasará, eso no cabe duda.
1: Hi ha cançons que fan història.
6: Sueña la luna, llegará su amor.
1: Aquesta pot ser la teva.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
2: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascleta nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exiamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12 i mitja de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: de pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. De no ser res si no s'és
1: poble. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Majorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
3: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascleta nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exiamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon i Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
3: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí o sí?
5: Gobierno de España.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
0: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7:30 de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9:30 de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
2: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascleta nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exiamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10:30 del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11:30 del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon i Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Dia de Ràdio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics i amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrera. Dimarts 30 de juny de 2026, ara mateix les 11:06 minuts. Tot llest i preparat per a un nou viatge amb el tramvia per a recórrer tot el món a la recerca de la millor música actual. Ja ho tenim tot preparat, ahir la nostra selecció musical esperant ja, així que donem la benvinguda a la reina del pop, encara porta la corona, encara activa, i amb bona música que oferir-nos és la grandíssima Madonna, que arriba amb un nou single anomenat Love Sensation, i així de bé, comencem.

Recuperen el so de fa temps, Maroon 5 i que els caracteritza Heroin, la cançó que acabem d'escoltar. I Melendi estrena també tema Veneno i Arena.

0: Alex Warren. Cançó que trau enseguida, es converteix en un gran èxit. Passenger és lo nou. I una meravella de tema. Edu Esteve, La meva sort.
1: He trobat un trosset de cel

Dead to Me, Joan Kay, és el tema que acabem d'escoltar. Fantàstica. Atenció amb Guille Toledano. Este tema que esteu escoltant de fons s'anomena Mil Mariposas.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maioratgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.
3: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascleta nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exiamo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró. Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Van ser una autèntica bogeria els concerts de BTS, estos concerts en Madrid. Com era d'esperar, primera vegada que actuen a Espanya, presentant el seu treball, Arirang, BTS Swim.

0: I Raül arriba quan arriba la calor, quan arriba l'estiu amb les seues noves cançons. Tu me das la vuelta.
1: Eres risa que despeina mis tristezas.

és fàcil de reconèixer la veu de Megan Trainor i el seu estil. La Shimmer és lo nou. Aquesta cançó es diu El Ventilador. Bona falta fa. Banda Neon, Búhos i Mon DJ.

És Dana, guanyadora de Eurovisió amb Bang Garang, el tema que acabem d'escoltar. És Nil Moliner el que ve ara, amb este nou single, Salta. Salta.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? En dimarts 30 de juny, últim dia de mes, i Pego continua immers en les festes patronals, avui amb moltes activitats, principalment a la vesprada i a la nit. Festes que culminaran demà dimecres 1 de juliol, dia del Santíssim Exiomo, patró de Pego. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. L'Exiomo centra totes les mirades a les festes de Pego. Durant tot el matí, la imatge del patró ha estat exposada davant l'altar de la seva capella perquè la població poguera observar-lo de prop i també realitzar el besapeus. Esta vesprada, a les 7:30, se celebraran les vespres cantades per part de la germandat sacerdotal del Santíssim Exiomo a la capella, però també hi ha més activitats com partida de pilota o el concert de festes de la clandestina. Pego explora a Gràcia la conservació costanera i la col·laboració comunitària liderada per joves amb el projecte Ecoesfer. La regidora de projectes europeus i el regidor de qualitat urbana han participat del 25 al 28 de juny en la cinquena trobada d'este projecte, en esta ocasió a la regió Àgia, que és la regió grega de Larissa. Entre les activitats desenvolupades s'inclou la neteja de la platja de Giocampos, dirigida per joves. La pròxima cita tindrà lloc durant la tercera setmana de setembre a Portugal. Pego i les Valls, protagonistes de l'estrena de la sèrie Valencians sobre rodes de Punt Mèdia. El primer capítol d'esta nova sèrie s'emet este dimecres, demà mateix 1 de juliol, dia del patró, a les 22:45 de la nit. Valencians sobre rodes asseguren que no és només una sèrie sobre ciclisme, sinó que és una invitació a explorar paisatges excepcionals. El programa posa el focus en tresors amagats, en l'hospitalitat de la gent que habita a cada poble i en la rica gastronomia local, una manera de visibilitzar a nivell autonòmic tot el nostre ventall turístic, com assenyala el regidor Ricardo Sendra.
1: Som un enclau enriquidor per als ciclistes, sinó també per a poder traure i que es poguera visibilitzar, no?, a nivell autonòmic tot el nostre ventall turístic que tenim en Pego i les Valls. I des de la regidoria de turisme van trobar apropiat participar en aquest projecte i per això hem col·laborat per tal de poder rodar-lo en el nostre poble i també donant divulgació a la gastronomia, a l'hostaleria, a l'hospedatge i a tot allò que podem disfrutar el proper dia 1 en Apunt.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Estos dies, des que hem començat la setmana, l'Exiomo, el patró de la localitat, és el protagonista de l'últim tram de les festes, justament perquè són festes patronals. I avui, des de les 9 del matí fins a la 1, la seva imatge ha estat exposada davant l'altar de la capella que normalment el resguarda. També hi ha hagut vesapeus d'esta imatge del Santíssim Exiomo i ha estat un degoteig de veïns i de veïnes que s'han apropat durant tot el matí per a retre-li homenatge. I serà a partir de les 7:30 de la vesprada quan es reprenguen les activitats a la capella de l'Exiomo, en este cas amb les vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiomo a la seva capella. I en acabar hi haurà el trasllat de la imatge del patró fins a l'església de l'Assumpció pels carrers. Recordem Exiomo, Capità Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Majorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. I a les 9:30 de la nit hi ha sopar popular a la placeta de l'Exiomo. A la mitjanit, cant de l'Aurora, que eixirà des de la capella. Després comuniquen des de la confraria de l'Exiomo que hi haurà refrigeri. Això pel que fa a la part més religiosa. Després tenim una altra vessant de les activitats programades en estos dies encara de festes a Pego, que estan centrades en partida de pilota, és partida oficial de pilota, enguany al carrer Pere Sala a partir de les 7 de la vesprada, i després la música tradicional torna a omplir els carrers de vida, com ens recorda la regidora de festes Paula Orihuela.
1: Pel que fa al dimarts 30 de juny, de 9 a 1 podrem anar a veure l'exposició de l'imatge de l'Exiomo. A les 7, en el carrer Pere Sala, és la partida oficial de pilota valenciana. I a les 8:30, el concert de la colla de la clandestina en l'ermita de Sant Josep. Després, a la nit, a les 10 serà el sopar de l'Aurora i a les 12 la mascleta nocturna també en el passeig Cervantes. I tot seguit començarà l'orquestra, la Límite, en el Pla de la Font. I ja per acabar les festes i com a cloenda.
0: I abans de que tot això passe, ahir a la vesprada a la placeta de l'Exiomo, davant de la capella del patró, la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo va delectar el nombrós públic present a l'hora que inaugurava aquests 3 dies d'actes dedicats al Santíssim Exiomo. Enguany, la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo convidava en este concert a participar a la clandestina que tindrà el protagonisme esta vesprada amb aquest concert de festes. Escoltem, però, com sonava la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo durant este concert que va protagonitzar ahir.

0: I això és tot el que tindrem avui, el que va passar ahir, i demà, dimecres 1 de juliol, és el dia d'elecció. Ja ho hem dit, ja ho repetim. A les 8 del matí hi ha despertar de la banda de cornetes i tambors de la confraria d'elecció pels carrers de Pego, i a les 10 i mitja hi ha visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió en honor al patró de Pego, i en acabar mascleta aèria a la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradició el repartiment de murta pels carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiomo, i a les 9 és la cita amb la processó de la imatge del Santíssim Exiomo de la localitat, que eixirà des de l'església, passarà per la plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra, Ramon i Cajal, Camil Pérez Pastor, Mar, Jaume I, Major, plaça de l'Ajuntament, i finalitzarà a la capella de l'Exiomo. En acabar, hi haurà espectacle de focs artificials en honor del patró. I destaca la regidora de festes dos dels actes que hi ha programats per a demà.
1: I ja, per a acabar les festes i com a cloenda, el dia del patró, que és el dimecres 1 de juliol, tindrem com a més destacat, a les 11 i mitja serà la missa, i a les 9 de la vesprà serà la professora. I en acabar hi haurà un espectacle de focs artificials.
0: Convidava Paula Orihuel a viure estos dies que encara queden de festes a Pego, i recordava la importància de les festes patronals dins el programa d'activitats i d'actes que s'han programat durant estos dies, des del dia 19 i fins a demà, 1 de juliol.
1: Aquests últims tres dies de festes són com la cloenda de les festes de Pego, on protagonitza sobretot la música i els actes relacionats en el nostre patró. Pense que són activitats pot ser un poc més tradicionals, però que també són importants a nivell cultural, i pense que és important que tots i totes ens quedem a seguir disfrutant-les i seguir cuidant d'aquestes activitats.
2: Informatius a Ràdio Pego.
0: Canviem radicalment de qüestió. L'Ajuntament de Pego ha estat present en la penúltima trobada del projecte Ecoesfer que lidera. Esta va tindre lloc entre el 25 i 28 de juny a Àgia, a Grècia, i van acudir com a representants municipals la regidora de projectes europeus, Laura Castellà, i el regidor de qualitat urbana, Ricardo Cendra. En esta ocasió, Ecoesfer, Building Youth Community Resilience Through Nature Engagement, va treballar la conservació costanera i la col·laboració comunitària, i ho va fer amb treball de camp, ja que la representació dels països socis, a més d'Espanya i Grècia, que és el país anfitrió en esta ocasió, també recordem que són socis Sèrbia, Letònia, Eslovènia, Itàlia, Portugal i Croàcia, i van participar en la neteja de zones degradades del territori d'Àgia a la zona de Salònica, segons informava Laura Castellà, una activitat que estava dirigida per joves, i com a complement també van fer activitats educatives amb la Guàrdia Costanera i l'exploració pràctica de l'ecosistema marí local. La comitiva d'Ecoesfer també va visitar el poble tradicional de Melvià i el castell de Velica, on van poder aprendre la importància històrica i cultural de la mar per al desenvolupament de la regió d'Àgia.
3: En aquest penúltim encontre en Grècia del projecte Ecosfera, el que hem anat a parlar és del fortaleixement i la resiliència comunitària a través del compromís en la natura. En definitiva, el que hem fet allí és netejar zones degradades d'un territori. Hem estat al voltant d'Àgia, en Tessalònica, en Grècia. Ha estat fenomenal, com no podia ser d'una altra manera, doncs hem vist moltes coses arqueològiques.
0: Al llarg del programa, els i les participants van visitar l'empresa municipal d'aigua i d'aigües residuals, també la planta d'aigües residuals de Geocampos i l'Ajuntament d'esta última localitat, on van participar en sessions educatives centrades en la biodiversitat costanera, el seguiment ambiental, alhora que van descobrir com les autoritats locals, les associacions i les comunitats treballen juntes per protegir el patrimoni natural de la regió. La comitiva internacional també va participar en tallers sobre defensa dels joves, ja que el projecte Ecosfer té com a objectiu ajudar aquesta gent jove i dissenyar estratègies que faciliten conèixer com percep el jovent la natura, el medi ambient, per a poder traslladar-los bones pràctiques respecte a la seva relació amb l'entorn natural per a impulsar la sensibilització mediambiental entre els i les joves. Del 25 al 28 de juny, a Àgia, els països socis d'Ecosfer van intercanviar experiències, van enfortir la cooperació i van explorar enfocaments pràctics per a la conservació costanera i la participació comunitària. De la visita a Grècia, la regidora de projectes europeus torna amb el cor partit, assegura, perquè ha comprovat les desigualtats que es donen al si de la Unió Europea respecte a la qualitat de vida, tot i que és una observació que va més enllà del projecte Ecosfer, posa Laura Castellà dos exemples d'allò que li ha cridat l'atenció.
3: Em torna en el pensament de que vivim a un dels països que millor es pot viure ara mateixa, i estic convençuda d'això, i el posa un exemple que m'ha vingut en el cor partit. El recibo de llum que una casa normal paga en Grècia ara mateixa són 700 euros. Vull dir, és inviable. I el que diuen era que ells també haurien volgut tindre un acord en la Unió Europea com té Espanya i Portugal, i que això ens fa pagar menys. Bueno, el que comporta aquest problema per a ells, i al mateix temps tenen un problema en el gasoil també, per exemple, la gasolina està a 2 euros i el dièsel a 1,98, vull dir, doncs és molt greu el que tenen allí. És inviable. És inviable, i torno a repetir que menys mal que vivim així, perquè els sous allí són molt més baixes que així i no podem pagar això. Què comporta això? Pues que està minat de plaques solars il·legals per tots els llocs. Això és una cosa que em llama a mi l'atenció, no tenia res que veure en el projecte, però com sempre conté una anècdota, pues en aquesta em quedé esta volta.
0: El projecte Ecosfer tindrà la seva última parada a Portugal. Serà al mes de setembre, quan els 8 països socis es tornen a reunir per a poder experimentar una nova realitat al voltant de la construcció de resiliència comunitària juvenil a través de la

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: Dimecres 1 de juliol, demà mateix, a les 22:45, els pegolins i les pegolines que ja estiguen a casa, perquè recordem que és festa gran, dia del patró, doncs si estan a casa a les 22:45 tenen una cita amb Apunt Mèdia. En este cas amb la televisió autonòmica, perquè s'estrena en esta finestra València en sobre rodes, i el primer capítol està d'esta nova sèrie de 50 minuts de durada. Està dedicat a Pego i les Valls, un territori que m'ha atrapat, que m'ha enamorat, és el que sentencia la comunicadora Gemma Payà.
2: Hola, sóc Gemma Payà i vaig a recórrer la Comunitat Valenciana en bicicleta.
3: Quin serà l'espectacle per als meus ulls?
4: Escolteu, acabo de comprovar que l'art està a peu de carrer.
2: Gent que és apassionada del cicloturisme.
5: Llauraor viu de l'agricultura i, per tant, la té que respectar.
6: Arròs amb crosta de Pego.
7: Varem obrir el juny de l'any passat.
6: La premo d'entre abelles.
8: Ara me'n vaig a caminar al Castell de Forna.
9: Estic emocionada, no t'ho dic de veritat.
8: M'haguera dit que ara estaria en un en la bicicleta després d'haver sigut mare.
10: Tenim 4 despoblats moriscos.
11: Quan es va descobrir la cova?
12: Un territori que m'ha atrapat, m'ha enamorat.
1: Valencians sobre rodes és descrita com una sèrie que va més enllà del ciclisme perquè afirmen que es tracta d'una invitació a explorar els paisatges més excepcionals de la nostra terra, des del litoral fins als racons més amagats. Per a fer-ho, el programa posa el focus en els tresors amagats, l'hospitalitat de la gent que habita cada municipi i, per suposat, la rica gastronomia local, demostrant que no hi ha millor forma de conèixer un lloc que a colp de pedal. El cert és que viatjar pedalejant dona una perspectiva totalment diferent a si ho fas en cotxe, perquè el ritme és molt més lent, el que et permet fixar-te en detalls que a la velocitat d'un vehicle a motor et passen desapercebuts. L'esforç que suposa pedalar també li confereix al viatge un sabor diferent, com el fet d'estar en contacte directe amb el sol, el vent, la pluja o el fred. La sèrie s'ha pogut materialitzar, entre d'altres, gràcies a la confiança dipositada per les entitats i els ajuntaments, a més de les empreses privades que han apostat pel cicloturisme com a motor de turisme sostenible. Des de l'Ajuntament de Pego, el regidor de Turisme reconeixia que la proposta que els van posar damunt la taula els va semblar una molt bona idea per a potenciar aquest turisme familiar, més natural i no transgressor amb la natura. Ricardo Sandra.
13: Com han rebut la proposta d'Apunt sobre participar en el projecte del programa Valencians sobre rodes? Ens va aparèixer una molt bona idea perquè, segons ens van explicar, era per tal de potenciar aquest turisme familiar, aquest turisme més natural i no transgressor en el medi natural, i per tant vam pensar que era interessant poder participar en aquest projecte. Vam voler participar per tal de potenciar els nostres enclaus més importants del municipi. Principalment el que ens va aparèixer molt atractiu era poder rodar part del programa per el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i després pues, trobar alguns enclaus importants de dins del municipi, no?
1: La participació de Pego a la sèrie Valencians sobre rodes no busca potenciar el turisme massiu de ciclistes de carretera de cap de setmana, defensa Sandra, conscient que la problemàtica actual de convivència entre aquest tipus de ciclisme i els vehicles a motor de les poblacions de la Marina Alta està ahí. I per això el que volen és potenciar un ciclisme familiar, la possibilitat de vindre a Pego en vehicle a motor, però des d'ací agafar la bici i desplaçar-se pel municipi i també pels pobles de les Valls.
13: En aquesta participació el que no es busca és potenciar aquest turisme massiu de corredors ciclistes de cada setmana, sinó que es busca pues, més aquest ciclisme familiar, aquest ciclisme de que puguen vindre a arribar a Pego amb el seu vehicle i puguen donar una volta per el municipi i per els pobles de Pego i les Valls, i per això també ens pareixia interessant que pogueren participar els pobles de les Valls, no? També és una forma

0: Participar en un programa en el que es trauen tots els nostres enclaus turístics més rellevants, i no sols per a la gent que practica ciclisme, sinó que tal vegada també arriba a un sector de públic i a molta gent en el qual també decideix fer aquestes activitats, però manejant-se en moto o manejant-se en vehicles a motor. Per tant, no sols vam participar en el projecte perquè demostrarem que som un enclau enriquidor per al ciclista, sinó també per a poder traure i que es pugui visibilitzar, no?, a nivell autonòmic tot el nostre ventall turístic que tenim en Pego i les Valls.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
2: I en un format més breu també informem que vora 6.000 estudiants s'examinen des d'avui i fins a dijous 2 de juliol en la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. En conjunt, aquesta convocatòria registra 361 alumnes més que l'any passat. Les qualificacions es publicaran dimarts dia 7 de juliol a partir de les 5 de la vesprada a través d'un web habilitat per a tal efecte. El termini per a sol·licitar revisions estarà obert des del 8 i fins al 10 de juliol a les 14 hores. El termini de preinscripció universitària romandrà obert fins a les 14 hores de divendres dia 3 de juliol. Això vol dir que, com esta prova extraordinària de l'ESPAU finalitza el 2 de juliol, es prescriuran sense saber encara la nota. No obstant, des d'Educació informen que el sistema informàtic incorporarà automàticament les qualificacions una vegada estiguen disponibles abans del procés de baremació i adjudicació de places. I és que l'adjudicació inicial de places universitàries es farà el 10 de juliol. Posteriorment, s'efectuaran 7 adjudicacions addicionals que tindran lloc a les 14 hores dels dies 17, 23 i 29 de juliol, 3, 10 i 17 de setembre i 1 d'octubre.

Pel que fa a la previsió meteorològica, tindrem avui el que resta de dia cel ras amb temperatures que s'han quedat les mínimes en 24 graus i les màximes arribaran als 35 graus en les hores de màxima calor. Per a esta vesprada i nit tindrem un vent que bufarà fluix de component sud-oest. I per a demà, dimecres 1 de juliol, dia del patró de Pego, lecció dia festiu, tindrem 25 graus de mínima i 37 de màxima, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i començarem el dia amb cel ras. A partir de mitjan vesprada apareixeran intervals de núvols i es mantindrà el cel, doncs, això, amb claretat majoritària, però també amb presència de núvols alts. El vent dimecres bufarà entre fluix i estarà encalmat a la nit i bufarà de component variable. I per a dijous 2 de juliol, que és primer dijous de mes, i això vol dir que hi ha ple ordinari a l'Ajuntament de Pego a les 8 de la vesprada, amb un ordre del dia que serà, doncs, n'hi ha un punt que és el dictamen de la Comissió Informativa número 4 de 25 de juny de 2026 referent al canvi de nom de l'espai veïnal, i després hi ha assumptes d'urgència, mocions, si és que se n'han presentat, a més de donar compte de les resolucions dictades des de la darrera sessió ordinària i precs i preguntes. Doncs per a dijous, com dèiem, perquè estem a l'oratge, tenim un 95% de probabilitat de precipitació des de la mitjanit fins a les 12 del migdia, i a partir d'aquest moment, de les 12 a les 12 de la nit, tenim un 50% de probabilitat de precipitació, i a partir del migdia sí que començarem a veure el sol. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component est, i les temperatures dijous estaran entre els 24 graus de mínima i els 32 de màxima.

Fins ací l'informatiu de 8 de març, 30 de juny, últim dia de mes. Nosaltres, en aquest espai, tornem dijous, dia 2 de juliol, perquè demà és festiu i no tindrem programació en directe, però la reprenem dijous, dia 2. Fins aleshores, que acabeu de gaudir de les festes patronals de Pego d'este 2026 i que ho passeu d'allò més bé amb tot el que hi ha programat. Adeu!

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego. Flash Dance.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores. Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego.
2: Música.

S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper, vaig dir,

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

substàncies no gaire clares, i dona el descart que es tracti en els casos de violència.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? En dimarts 30 de juny, últim dia de mes, i Pego continua immers en les festes patronals, avui amb moltes activitats, principalment a la vesprada i a la nit. Festes que culminaran demà dimecres 1 de juliol, dia del Santíssim Exiomo, patró de Pego. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. L'Exiomo centra totes les mirades a les festes de Pego. Durant tot el matí, la imatge del patró ha estat exposada davant l'altar de la seva capella perquè la població poguera observar-lo de prop i també realitzar el besapeus. Esta vesprada, a les 7:30, se celebraran les vespres cantades per part de la germandat sacerdotal del Santíssim Exiomo a la capella, però també hi ha més activitats com partida de pilota o el concert de festes de la clandestina. Pego explora a Gràcia la conservació costanera i la col·laboració comunitària liderada per joves amb el projecte Ecoesfer. La regidora de projectes europeus i el regidor de qualitat urbana han participat del 25 al 28 de juny en la cinquena trobada d'este projecte, en esta ocasió a la regió Àgia, que és la regió grega de Larissa. Entre les activitats desenvolupades s'inclou la neteja de la platja de Giocampos, dirigida per joves. La pròxima cita tindrà lloc durant la tercera setmana de setembre a Portugal. Pego i les Valls, protagonistes de l'estrena de la sèrie Valencians sobre rodes d'Apunt Mèdia. El primer capítol d'esta nova sèrie s'emet este dimecres, demà mateix 1 de juliol, dia del patró, a les 22:45 de la nit. Valencians sobre rodes asseguren que no és només una sèrie sobre ciclisme, sinó que és una invitació a explorar paisatges excepcionals. El programa posa el focus en tresors amagats, en l'hospitalitat de la gent que habita cada poble i en la rica gastronomia local. Una manera de visibilitzar a nivell autonòmic tot el nostre ventall turístic, com assenyala el regidor Ricardo Sendra.
1: Som un enclau enriquidor per als ciclistes, sinó també per a poder traure i que es pugui visibilitzar, no?, a nivell autonòmic tot el nostre ventall turístic que tenim en Pego i les Valls. I des de la regidoria de turisme van trobar apropiat participar en aquest projecte i per això hem col·laborat per tal de poder rodar-lo en el nostre poble i també donant divulgació a la gastronomia, a l'hostaleria, a l'hospedatge i a tot allò que podem disfrutar el proper dia 1 en Apunt.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Estos dies, des que hem començat la setmana, l'Exiomo, el patró de la localitat, és el protagonista de l'últim tram de les festes, justament perquè són festes patronals. I avui, des de les 9 del matí fins a la 1, la seva imatge ha estat exposada davant l'altar de la capella que normalment el resguarda. També hi ha hagut vesapeus d'esta imatge del Santíssim Exiomo i ha estat un degoteig de veïns i de veïnes que s'han apropat durant tot el matí per a retre-li homenatge. I serà a partir de les 7:30 de la vesprada quan es reprenguen les activitats a la capella de l'Exiomo, en este cas amb les vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiomo a la seva capella. I en acabar hi haurà el trasllat de la imatge del patró fins a l'església de l'Assumpció pels carrers. Recordem Exiomo, Capità Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Majorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. I a les 9:30 de la nit hi ha sopar popular a la placeta de l'Exiomo. A la mitjanit, cant de l'Aurora, que eixirà des de la capella. Després, comuniquen des de la confraria de l'Exiomo que hi haurà refrigeri. Això pel que fa a la part més religiosa. Després tenim un altre vessant de les activitats programades en estos dies encara de festes a Pego, que estan centrades en partida de pilota, és partida oficial de pilota, enguany al carrer Pere Sala a partir de les 7 de la vesprada, i després la música tradicional torna a omplir els carrers de vida, com ens recorda la regidora de festes Paula Orihuela.
1: Pel que fa al dimarts 30 de juny, de 9 a 1 podrem anar a veure l'exposició de l'imatge de l'Exiomo. A les 7, en el carrer Pere Sala, és la partida oficial de pilota valenciana. I a les 8:30, el concert de la colla de la clandestina en l'ermita de Sant Josep. Després de la nit, a les 10 serà el sopar de l'Aurora i a les 12 la mascleta nocturna també en el Passeig Cervantes. I tot seguit començarà l'orquestra, la Límite, en el Pla de la Font.
0: I abans de que tot això passe, ahir a la vesprada a la placeta de l'Exiomo, davant de la capella del patró, la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo va delectar el nombrós públic present a l'hora que inaugurava aquests 3 dies d'actes dedicats al Santíssim Exiomo. Enguany, la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo convidava en este concert a participar a la clandestina que tindrà el protagonisme esta vesprada amb aquest concert de festes. Escoltem, però, com sonava la banda de cornetes i tambors de la confraria de l'Exiomo durant este concert que va protagonitzar ahir.

0: I això és tot el que tindrem avui, el que va passar ahir, i demà, dimecres 1 de juliol, és el dia d'elecció. Ja ho hem dit, ja ho repetim. A les 8 del matí hi ha despertar de la banda de cornetes i tambors de la confraria d'Elecció Amo pels carrers de Pego, i a les 10 i mitja hi ha visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió en honor al patró de Pego, i en acabar mascleta aèria a la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de murta pels carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiomo. I a les 9 és la cita amb la processó de la imatge del Santíssim Exiomo de la localitat, que eixirà des de l'església, passarà per la plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra, Ramon i Cajal, Camil Pérez Pastor, Mare, Jaume I, Major, plaça de l'Ajuntament, i finalitzarà a la capella d'Elecció Amo. En acabar, hi haurà espectacle de focs artificials en honor del patró. I destaca la regidora de festes dos dels actes que hi ha programats per a demà.
1: I ja, per a acabar les festes i com a cloenda, el dia del patró, que és el dimecres 1 de juliol, tindrem com a més destacat. A les 11 i mitja serà la missa, i a les 9 de la vespre serà la professora. I en acabar hi haurà un espectacle de focs artificials.
0: Convidava Paula Orihuel a viure estos dies que encara queden de festes a Pego, i recordava la importància de les festes patronals dins el programa d'activitats i d'actes que s'han programat durant estos dies, des del dia 19 i fins a demà, 1 de juliol.
1: Aquests últims tres dies de festes són com la cloenda de les festes de Pego, on protagonitza sobretot la música i els actes relacionats amb el nostre patró. Penso que són activitats, pot ser un poc més tradicionals, però que també són importants a nivell cultural, i penso que és important que tots i totes ens quedem a seguir disfrutant-les i seguir cuidant d'aquestes activitats.
2: Informatius a Radio Pego.
0: Canviem radicalment de qüestió. L'Ajuntament de Pego ha estat present en la penúltima trobada del projecte Ecoesfer que lidera. Esta va tindre lloc entre el 25 i 28 de juny a Àgia, a Grècia, i van acudir com a representants municipals la regidora de projectes europeus, Laura Castellà, i el regidor de qualitat urbana, Ricardo Cendra. En esta ocasió, Ecoesfer, Building Youth Community Resilience Through Nature Engagement, va treballar la conservació costanera i la col·laboració comunitària, i ho va fer amb treball de camp, ja que la representació dels països socis, a més d'Espanya i Grècia, que és el país anfitrió en esta ocasió, també recordem que són socis Sèrbia, Letònia, Eslovènia, Itàlia, Portugal i Croàcia, i van participar en la neteja de zones degradades del territori d'Àgia a la zona de Salònica, segons informava Laura Castellà, una activitat que estava dirigida per joves, i com a complement també van fer activitats educatives amb la Guàrdia Costanera i l'exploració pràctica de l'ecosistema marí local. La comitiva d'Ecoesfer també va visitar el poble tradicional de Melvià i el castell de Velica, on van poder aprendre la importància històrica i cultural de la mar per al desenvolupament de la regió d'Àgia.
3: En aquest penúltim encontre en Grècia del projecte Ecosfera, el que hem anat a parlar és del fortaleixement i la resiliència comunitària a través del compromís en la natura. En definitiva, el que hem fet allí és netejar zones degradades d'un territori. Hem estat al voltant de Àgia, en Tessalònica, en Grècia. Ha estat fenomenal, com no podia ser d'una altra manera, doncs hem vist moltes coses arqueològiques.
0: Al llarg del programa, els i les participants van visitar l'empresa municipal d'aigua i d'aigües residuals, també la planta d'aigües residuals d'Ajo Campos i l'Ajuntament d'esta última localitat, on van participar en sessions educatives centrades en la biodiversitat costanera, el seguiment ambiental, alhora que van descobrir com les autoritats locals, les associacions i les comunitats treballen juntes per protegir el patrimoni natural de la regió. La comitiva internacional també va participar en tallers sobre defensa dels joves, ja que el projecte Ecosphere té com a objectiu ajudar aquesta gent jove i dissenyar estratègies que faciliten conèixer com percep el jovent, la natura, el medi ambient, per a poder traslladar-los bones pràctiques respecte a la seva relació amb l'entorn natural per a impulsar la sensibilització mediambiental entre ells i les joves. Del 25 al 28 de juny, a Haja, els països socis d'Ecosphere van intercanviar experiències, van enfortir la cooperació i van explorar enfocaments pràctics per a la conservació costanera i la participació comunitària. De la visita a Grècia, la regidora de projectes europeus torna amb el cor partit, assegura, perquè ha comprovat les desigualtats que es donen al si de la Unió Europea respecte a la qualitat de vida, tot i que és una observació que va més enllà del projecte Ecosphere, posa Laura Castellà dos exemples d'allò que li ha cridat l'atenció.
3: Em torna en el pensament de que vivim a un dels països que millor es pot viure ara mateixa, i estic convençuda d'això, i el posa un exemple que m'ha vingut en el cor partit. El recibo de llum que una casa normal paga en Grècia ara mateixa són 700 euros. Vull dir, és inviable. I el que diuen era que ells també haurien volgut tindre un acord en la Unió Europea com té Espanya i Portugal, i que això ens fa pagar menys. Bueno, el que comporta aquest problema per a ells, i al mateix temps tenen un problema en el gasoil també, per exemple, la gasolina està a 2 euros i el dièsel a 1,98, vull dir, doncs és molt greu el que tenen allí, és inviable. És inviable, i torno a repetir que menys mal que vivim així, perquè els sous allí són molt més baixes que així i no podem pagar això. Què comporta això? Pues que està minat de plaques solars il·legals per tots els llocs. Això és una cosa que em llama a mi l'atenció, no tenia res que veure en el projecte, però com sempre conté una anècdota, pues en aquesta em quedé esta volta.
0: El projecte Ecosphere tindrà la seva última parada a Portugal, serà al mes de setembre, quan els 8 països socis es tornen a reunir per a poder experimentar una nova realitat al voltant de la construcció de resiliència comunitària juvenil a través de la participació en la natura. La següent fase serà traure conclusions de l'experiència viscuda i adquirida durant els 2 anys de durada d'este projecte europeu que s'iniciava a Pego el febrer de 2025.
3: En setembre serà l'últim encontre, que serà en Portugal, serà la tercera setmana de setembre, i ahir s'acabarà este projecte i ja traurem totes les conclusions necessàries.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: Dimecres 1 de juliol, demà mateix, a les 22:45, els pegolins i les pegolines que ja estiguen a casa, perquè recordem que és festa gran, dia del patró, doncs si estan a casa a les 22:45 tenen una cita amb Apunt Mèdia. En este cas amb la televisió autonòmica, perquè s'estrena en esta finestra València en sobre rodes, i el primer capítol està d'esta nova sèrie de 50 minuts de durada. Està dedicat a Pego i les Valls, un territori que m'ha atrapat, que m'ha enamorat, és el que sentencia la comunicadora Gemma Payà.
2: Hola, soc Gemma Payà i vaig a recórrer la Comunitat Valenciana en bicicleta.
3: Quin serà l'espectacle per als meus ulls?
4: Escolteu, acaba de comprovar que l'art està a peu de carrer.
2: Gent que és apassionada del cicloturisme.
5: Llauraor viu de l'agricultura i, per tant, la té que respectar.
6: Arròs amb crosta de Pego.
7: Varem obrir el juny de l'any passat.
8: La premo d'entre abelles.
9: Ara me'n vaig a caminar al castell de Forna.
10: Estic emocionada, no t'ho dic de veritat.
9: M'haguera dit que ara estaríem muntada en la bicicleta després d'haver sigut mare.
11: Tenim 4 despolars moriscos.
12: Quan es va descobrir la cova?
13: Un territori que m'ha atrapat, m'ha enamorat.
1: Valencians sobre rodes és descrita com una sèrie que va més enllà del ciclisme, perquè afirmen que es tracta d'una invitació a explorar els paisatges més excepcionals de la nostra terra, des del litoral fins als racons més amagats. Per a fer-ho, el programa posa el focus en els tresors amagats, l'hospitalitat de la gent que habita cada municipi i, per suposat, la rica gastronomia local, demostrant que no hi ha millor forma de conèixer un lloc que a colp de pedal. El cert és que viatjar pedalejant dona una perspectiva totalment diferent a si ho fas en cotxe, perquè el ritme és molt més lent, el que et permet fixar-te en detalls que a la velocitat d'un vehicle a motor et passen desapercebuts. L'esforç que suposa pedalar també li confereix al viatge un sabor diferent, com el fet d'estar en contacte directe amb el sol, el vent, la pluja o el fred. La sèrie s'ha pogut materialitzar, entre d'altres, gràcies a la confiança dipositada

0: familiar, ese turisme més natural i no transgressor en el medi natural, i per tant vam pensar que era interessant poder participar en aquest projecte. Vam voler participar per tal de potenciar els nostres enclaus més importants del municipi. Principalment el que ens va pareixer molt atractiu era poder rodar part del programa per el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba i després pues, trobar alguns enclaus importants de dins del municipi, no?
1: La participació de Pego a la sèrie Valencians sobre rodes no busca potenciar el turisme massiu de ciclistes de carretera de cap de setmana, defensa Cendra, conscient que la problemàtica actual de convivència entre aquest tipus de ciclisme i els vehicles a motor de les poblacions de la Marina Alta està ahí. I per això el que volen és potenciar un ciclisme familiar, la possibilitat de vindre a Pego en vehicle a motor, però des d'ací agafar la bici i desplaçar-se pel municipi i també pels pobles de les valls.
0: En aquesta participació no, el que no es busca és potenciar aquest turisme massiu de corredors ciclistes de cada setmana, sinó que es busca pues, més aquest ciclisme familiar, aquest ciclisme de que puguen vindre a arribar a Pego amb el seu vehicle i puguen donar una volta per el municipi i per els pobles de Pego i les Valls, i per això també ens pareixia interessant que pogueren participar els pobles de les Valls, no? També és una forma de participar en un programa en el que es trauen tots els nostres enclaus turístics més rellevants, i no sols per a la gent que practica ciclisme, sinó que tal vegada també arriba a un sector de públic i a molta gent en el qual també decideix fer aquestes activitats, però manejant-se en moto o manejant-se en vehicles a motor. Per tant, no sols vam participar en el projecte perquè demostrarem que som un enclau enriquidor per als ciclistes, sinó també per a poder traure i que es pugui visibilitzar, no?, a nivell autonòmic tot el nostre ventall turístic que tenim en Pego i les Valls.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I en un format més breu també informem que vora 6.000 estudiants s'examinen des d'avui fins a dijous 2 de juliol en la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. En conjunt, aquesta convocatòria registra 361 alumnes més que l'any passat. Les qualificacions es publicaran dimarts, dia 7 de juliol, a partir de les 5 de la vesprada, a través d'un web habilitat per a tal efecte. El termini per a sol·licitar revisions estarà obert des del 8 i fins al 10 de juliol a les 14 hores. El termini de preinscripció universitària romandrà obert fins a les 14 hores de divendres dia 3 de juliol. Això vol dir que, com esta prova extraordinària de l'ESPAU finalitza el 2 de juliol, es prescriuran sense saber encara la nota. No obstant, des d'Educació informen que el sistema informàtic incorporarà automàticament les qualificacions una vegada estiguen disponibles abans del procés de baremació i adjudicació de places. I és que l'adjudicació inicial de places universitàries es farà el 10 de juliol. Posteriorment, s'efectuaran 7 adjudicacions addicionals que tindran lloc a les 14 hores dels dies 17, 23 i 29 de juliol, 3, 10 i 17 de setembre i 1 d'octubre.

Pel que fa a la previsió meteorològica, tindrem avui el que resta de dia cel ras amb temperatures que s'han quedat les mínimes en 24 graus i les màximes arribaran als 35 graus en les hores de màxima calor. Per a esta vesprada i nit tindrem un vent que bufarà fluix de component sud-oest. I per a demà, dimecres 1 de juliol, dia del patró de Pego, lecció dia festiu, tindrem 25 graus de mínima i 37 de màxima segons l'Agència Estatal de Meteorologia i començarem el dia amb cel ras a partir de mitjan vesprada

apareixeran intervals de núvols i es mantindrà el cel, doncs, això, amb claretat majoritària, però també amb presència de núvols alts. El vent dimecres bufarà entre fluix i estarà encalmat a la nit i bufarà de component variable. I per a dijous 2 de juliol, que és primer dijous de mes, i això vol dir que hi ha ple ordinari a l'Ajuntament de Pego a les 8 de la vesprada, amb un ordre del dia que serà, doncs, n'hi ha un punt que és el dictamen de la Comissió Informativa número 4 de 25 de juny de 2026 referent al canvi de nom de l'espai veïnal i després hi ha assumptes d'urgència, mocions, si és que se n'han presentat, a més de donar compte de les resolucions dictades des de la darrera sessió ordinària i precs i preguntes. Doncs per a dijous, com dèiem, perquè estem a l'horatge, tenim un 95% de probabilitat de precipitació des de la mitjanit fins a les 12 del migdia i a partir d'aquest moment, de les 12 a les 12 de la nit, tenim un 50% de probabilitat de precipitació i a partir del migdia sí que començarem a veure el sol. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component est i les temperatures dijous estaran entre els 24 graus de mínima i els 32 de màxima.

Fins ací l'informatiu de 8 de març, 30 de juny, últim dia de mes. Nosaltres, en aquest espai, tornem dijous, dia 2 de juliol, perquè demà és festiu i no tindrem programació en directe, però la reprenem dijous, dia 2. Fins aleshores, que acabeu de gaudir de les festes patronals de Pego d'este 2026 i que ho passeu d'allò més bé amb tot el que hi ha programat. Adeu.

Tanco els ulls i veig com em mites. Dissimules un petit somriure que m'encisa. Veig les estrelles del cel a les teves pigues i els teus llapis de peinilla. I arriba la tardor i marxes com les orenetes, amb el vent a la cara, punt per creuar les marees. I em sento Montserrat sense la moreneta i em quedo esperant la primavera.

del nòrdic, que el mateix mar que se t'emporta algun dia torni. Surto al balcó i veig la lluna, avui està fina, d'un taronja tan càlid que m'abriga, i penso que en algun racó del món tu també la mires, i que la teva mirada

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Dedicada especialment per a Jordi Cuixart, Soledat.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Radio Pego. 107.8.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop. Radio Pego. 106.8 FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Ràdio Pego, estem al teu costat.
3: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores. Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.